Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenia.

Bum, ba, bum. Bum, ba, bum. Bum, ba, la vida volent anar a Jamaica, de que la penda passant. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penda passant. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penda passant.